Hi ha res més pur. Apunta que si no t'oblides, que em doblego per tu.